0: Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
1: Buenas tardes. Cuatro personas han perdido la vida y otras seis han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en Castellón. En Alicante ha sido detenido un ciberdepredador sexual con 200 dispositivos de almacenamiento de imágenes pedófilas. Y 20 meses después de la dana, la localidad valenciana de Silla ha recordado este mediodía a las víctimas en un acto benéfico de danza y música protagonizado por la compañía de Nacho Duato. Han asistido las principales asociaciones de víctimas que esta tarde se sumarán a una nueva manifestación para pedir la supresión del aforamiento del expresidente Carlos Mazón. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para hoy la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Valencia, tanto norte como sur. Pueden caer 20 litros por metro cuadrado acumulados en una hora en el interior norte y sur de Valencia hasta las 10 de la noche. En esta misma zona puede también caer granizo. Más datos a EMET, Noelia García.
2: Buenas tardes. Hoy domingo en la Comunidad Valenciana, cambio de tiempo. Durante esta tarde el cielo quedará cubierto y se esperan chubascos y tormentas. Los chubascos podrán ser localmente fuertes e incluso con granizo y ventisca en las provincias de Alicante y de Valencia. Las temperaturas hoy son más bajas, máximas de 34 grados en Castellón de la Plana y 31 en Alicante y en Valencia. Mañana lunes empezará la semana con tiempo más estable, de nuevo ambiente cálido y soleado con cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas de 34 grados en Castellón de la Plana, 32 en Alicante y 31 en Valencia. Soplará viento flojo a moderado de levante. Las temperaturas mínimas serán de 23 grados en Alicante y 22 en Valencia. Es una información de AEMET.
0: Radio Nacional de España.
1: Cuatro personas han perdido la vida y otras seis han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en Castellón. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha recibido el aviso pasadas las 2 de la madrugada. El siniestro se ha producido por causas que se desconocen en la Nacional 340 en el término municipal de Benicàssim, en sentido Castellón. Hasta el lugar del accidente se han movilizado 2 unidades del SAMU, 2 de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado de enfermería. Como consecuencia del siniestro, los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de 4 personas, 3 hombres y una mujer. Hay 6 heridos, todos hombres, 3 de ellos presentan politraumatismos y los otros 3 contusiones de diversa consideración. 4 han sido trasladados al Hospital General de Castellón y los otros 2 al Hospital de la Plana. 20 meses después de la dana, la localidad valenciana de Silla ha recordado este mediodía a las víctimas en un acto benéfico de danza y música protagonizado por la compañía de Nacho Duato. Ha sido una iniciativa organizada por la Red Estatal de Apoyo No Olvidar la Dana, nacida en abril de este año y que integra a más de 100 organizaciones y profesionales de toda España, 50 de ellos de la comunidad. En él también participan las principales asociaciones de víctimas. Escuchamos a 2 de sus portavoces, Rosa Álvarez y Álex Caraval.
3: La libertad. Es reclamar derechos y el mayor derecho, como no, es la vida y la seguridad. Y ese día, el día 29 de octubre y los siguientes y los 2 anteriores, no hubo, se vulneraron los derechos de nuestros familiares y de todas las personas que estuvimos en peligro y que el destino quiso que nos salvásemos.
4: Nosotros hace un año y pico, hace un año y bastante, dijimos que haríamos lo imposible para que esto no se olvidara, para que se aprendiera como se aprendió en Sevilla, en Andalucía, y que ayudáramos a más gente. Se está consiguiendo y seguimos peleando.
1: Al acto también se han sumado representantes políticos como la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPB, Diana Morán, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
5: No habrá reparación mientras la institución, la Generalitat Valenciana, no reconozca los errores, mientras Mazón no vaya a declarar al juzgado, mientras Mazón no deje de estar aforado, mientras Mazón no sea expulsado por el Partido Popular como militante y mientras no se pida perdón desde el corazón a las víctimas de la dana.
6: Hoy es un acto de dignidad. I és un acte de refermament, de dir nosaltres estem amb vosaltres i no vos deixarem mai de la mà, estarem al vostre costat.
1: Esta tarde se celebrará en Paiporta una nueva manifestación para pedir la supresión del aforamiento del expresidente Mazón. La marcha, convocada junto a más de 200 entidades, partirá a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Iglesia de San Jorge de Paiporta y después de un recorrido circular finalizará en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura de manifiestos de los diferentes colectivos convocantes y está prevista la interpretación de la canción El río no tiene culpa, de Alejandro y María Laura. También esta tarde la Asociación de Venezolanos ha convocado en Valencia una vigilia por la tragedia de los terremotos de Venezuela. Estos días se están recogiendo sobre todo alimentos enlatados y medicamentos y buscan una empresa de transporte para hacer llegar esta ayuda a su país. Naira Ortiz es la presidenta de AVIC Valencia.
7: Estamos recogiendo principalmente la parte de alimentación, que son solamente, exclusivamente latas. Todo lo que sean latas para que cuando lleguen allí se puedan abrir y se puedan ya comer.
1: Los venezolanos residentes aquí se están volcando en ayudar a sus compatriotas.
8: El sentimiento de ser venezolano, de tener que ayudar a nuestros hermanos que lo están pasando tan mal, ya venían pasándolo muy mal y ahora con esto pues es peor.
9: De cositas enlatadas que puedan ayudar a la alimentación de la gente que está ya afectada.
10: Yo tengo muchos medicamentos, muchos insumos médicos en mi casa.
11: Lo mandamos en barco, pues nos va a tardar 2 meses. Si lo mandamos por avión, obviamente que va a llegar en menos de 2 días. Que ese es el que nos serviría, pero los costos pues son bastante altos, entonces es lo que necesitamos, que estas empresas que pueden tener esta logística nos brinden ese apoyo y así nosotros comenzamos a embalar todo en las cajas y lo mandamos lo más pronto posible.
1: Y mientras ya ha salido hacia Venezuela un contingente con efectivos de la UME, bomberos especializados en búsqueda y rescate y varias toneladas de material humanitario. En este contingente hay efectivos de 6 comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, con un equipo de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, compuesto por un jefe de grupo, 6 bomberos, 3 perros y un sanitario. José Ferrandis es uno de los bomberos voluntarios.
12: Depenent dels fons que ens donen, nosaltres ja comencem a treballar. Desplaçaments els fem conforme puguem, conforme tinguem la situació, no sabem encara, fins que no arriben, tampoc podem dir molta informació, perquè fins que no arriben allí no podem tindre més. Sabem que està molt col·lapsat, l'aeroport està inhabilitat, les carreteres estan molt complicades de poder desplaçar-se.
1: Más noticias. La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdepredador sexual en serie al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a víctimas menores de 16 años por hacer grooming, es decir, hacerse pasar por un menor de edad para ganarse la confianza de otros menores y que les envíen imágenes íntimas. Los agentes han identificado a más de 20 víctimas con edades desde los 8 años por todo el territorio nacional y en distintos puntos del extranjero. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela, Alicante, a un hombre sobre el que pesaba una orden internacional de detención dictada por las autoridades de Rusia por su presunta implicación en un delito de estafa relacionado con un fraude de unos 26 millones de euros. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas, 4 de las cuales ya han ingresado en prisión por una 30 de robos con fuerza en gasolineras, comercios y viviendas de las provincias de Valencia y Alicante. En Les Corts, este lunes finaliza el plazo para que los 4 grupos parlamentarios presenten enmiendas parciales a los presupuestos autonómicos de 2026, que empezaron a tramitarse el pasado 29 de mayo y está previsto que puedan quedar aprobados en el pleno fijado para el 21 y 22 de julio. El síndic del Grupo Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha afirmado que el gobierno del Botànic sometió, dice, a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana a un infierno fiscal del que se está recuperando gracias, señala, al actual Consell.
13: Al final los valencianos pagan menos, reciben además los mismos servicios y pueden llegar mejor a fin de mes de cómo lo hacían con un gobierno del Botànic que asfixiaba desde el punto de vista de los impuestos a los valencianos y las valencianas.
1: Más de 400 estudiantes e investigadores de la Universitat Politécnica de València participarán el próximo mes de julio en Hangzhou, en la Escuela Internacional de Verano sobre Disciplinas STEM, organizada por la Beihan University. Entre el 13 y el 26 del próximo mes podrán vivir una nueva experiencia académica e intercultural en uno de los principales polos mundiales de innovación tecnológica. José Francisco Montserrat es el vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Politécnica.
14: Nuestros estudiantes recibirán formación en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, robótica, aeronáutica, comunicaciones móviles avanzadas. Y conocerán de primera mano a los mejores especialistas del mundo y sobre todo al ecosistema empresarial chino que se concentra en esta ciudad.
1: Hablamos ahora de nutrición, porque aunque producimos más cultivos que nunca, hay más de 700 millones de personas en el mundo que siguen pasando hambre y más de 2.000 millones sufren deficiencias de micronutrientes, también conocidas como hambre oculta, una situación que afecta especialmente a quienes dependen de cultivos básicos de gran importancia como el arroz para su alimentación diaria. Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia trabajan en nuevas técnicas genéticas que puedan ofrecer unos cultivos más nutritivos y resistentes y reducir el hambre y la malnutrición, una forma de hacerlo más resistentes al cambio climático. Tony Graney es uno de los investigadores.
15: La edición genómica mediante CRISPR ya está demostrando que se pueden obtener cultivos más tolerantes a los estreses de cambio climático y que tengan un mayor contenido de micronutrientes, vitaminas, antioxidantes y minerales. Pero en la legislación de NGTs recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, solo se pueden aplicar fácilmente para determinadas modificaciones genéticas.
1: Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero de las Naciones Unidas para 2030, los científicos sostienen en su trabajo que las nuevas tecnologías de mejora genética deben aplicarse de forma amplia para abordar el hambre y las deficiencias de micronutrientes.
15: Además de los 700 millones de personas que pasan hambre en el mundo, hay un número aún mayor que no ingieren bastantes vitaminas y minerales con su dieta, la cual suele estar basada en calorías, en arroz, en patata, yuca, con poco aporte de esos elementos esenciales.
1: El Festival Internacional de Cine de la Comunidad Valenciana, Cine Bayobe, ha otorgado el Premio Luna de Valencia a la mejor película de la sección oficial de largometrajes a la sátira social Filipiñana, dirigida por Rafael Manuel, un film que también ha sido el favorito del Jurat Jove. El jurado ha alabado su imaginería meticulosa, su impactante fotografía y sus momentos de humor negro y absurdo. Su conclusión es que el film demuestra el poder del cine para crear significado a través de la imagen, la atmósfera y la presencia. Y en los deportes, el valenciano Ferran Torres, delantero de la selección española, está en el selecto grupo de futbolistas que han participado en los 7 encuentros que ha disputado España en las 2 últimas citas mundialistas. Junto al futbolista valenciano, los otros 4 jugadores son el guardameta Unai Simón y los centrocampistas Rodri, Pedri y Dani Olmo. Y el nuevo entrenador del Elche, Martín Anselmi, apuesta por dar continuidad a la identidad de juego del equipo y construir un conjunto agresivo protagonista y que piense siempre en la portería rival. El técnico argentino inicia en el Elche su primera experiencia en el fútbol español.
16: Quiero ser un equipo que provoque el error del rival, que no lo espere. Entonces, para mí eso te lleva a ser un equipo protagonista. Te lleva a ser un equipo que está pensando en que se gana yendo a buscar el gol, yendo a buscar ganar. Entonces, prefiero pensar en ganar y no evitar perder.
1: Anselmi no quiere precipitarse a la hora de reforzar la plantilla mientras permanezca abierto el mercado de fichajes. Estos primeros días le están sirviendo para conocer a fondo tanto a la entidad como a la plantilla.
16: Tengo ganas de conocerlos para poder no solo mejorarlos, porque sería nuestro trabajo, sino que ellos nos mejoren a nosotros. Porque creo en eso, creo que el futbolista te hace mejor entrenador, sin lugar a dudas. Y creo que nosotros, nuestro deber es intentar elevar sus límites, que no se conformen con lo que se hizo hasta ahora.
1: Pet Shop Boys, Chayanne y la nueva generación de Operación Triunfo actuarán en julio en el Roche Arena. El emblemático dúo británico ofrecerá el 23 de julio uno de sus 2 únicos conciertos en España este año. La cita celebrará sus más de 4 décadas de trayectoria y supondrá su regreso a Valencia 19 años después. Les dejamos ahora con el programa de Dalta Baix.
17: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
18: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Les esquenes. Últim diumenge de juny, una oportunitat per descobrir una localitat que conserva la seva identitat en la beguda i el menjar. També llibres que ens ajuden a no oblidar i dies que ens recorden que encara queda camí per recórrer quan estan a punt de complir-se els 20 anys de l'accident de Metro de València. I com no, en una jornada com aquesta posem el focus en l'orgull, una celebració de la diversitat que reivindica el dret de totes les persones a viure i estimar en llibertat. Comencem.
19: Obrim la finestra al Conta'm que vull saber. Descobrim un trosset d'on vivim, del que som i del que ens rodeja.
18: Entre vinyes, ametllers i camins que travessen el Vinalopó mitjà, hi ha un poble on la gastronomia forma part de la identitat tant com la història o el paisatge. Un lloc conegut pels seus vins, pels seus licors i per unes tradicions que han sabut conservar-se. Parlem de Monòver. Si hi ha un sabor que identifica el poble, és el del Cantuès, o un licor molt arrelat a les terres del Vinalopó. De fet, és un dels símbols gastronòmics més reconeixibles de les comarques del sud.
20: El Cantahueso és un licor que se fa de la herba aromàtica del mateix nom, Cantahueso. Se veu en la zona principalment del mig Vinalopó, en Novelde, en Elde, en Pinós, en Monove, en As, en Elx.
21: El Cantahueso és molt conegut en el poble. Se considera que és un digestiu per a després de dinar.
22: Me'l bec després de dinar, així no fresquet, per baixar-me un poc la dina, un gotet xiquitico.
18: Però la cuina monovera va molt més enllà d'un licor. Els vins continuen reivindicant plats com els gaspatxos o l'arròs amb conill i caragols, receptes nascudes d'una terra de secà i de la cultura agrícola que encara definís bona part del paisatge local. La més estimada és la gatxamiga.
22: Farina, aigua, ais, llonganissa, bueno, i oli, perquè té que llevar... Sí, oli, també.
23: I se fa... Com se fa?
22: Al foc, en una sartén gran i honda, i tu la vas girant cada volta.
20: Destacaria la gatxamiga, l'arròs en conill i caragols, que són caragols serranos típics de l'interior, i els gazpachos també en conill i caragols.
21: El gazpacho és, i la olleta monovera són dels millors plats que se poden fer al poble.
18: Entre totes aquestes receptes hi ha un lloc especial per a les fas segures, unes mandonguilles elaborades tradicionalment amb carn picada, espècies i pinyons que formen part de l'imaginari culinari del poble. També hi ha una altra singularitat que sorprèn a qui arriba per primera vegada, les galotxes o galotxetes de Monòver.
20: És una modalitat pareguda al trinquet valencià, però se juga en uns canxes molt més xiquetes. Des de fa uns 80 o 90 anys que se practica en Monòver.
22: Quan érem xiquets en el col·le m'ho ensenyaven a jugar als galotxes, perquè és molt típic en Monòver.
21: A dia d'avui s'està deixant més a un costat i la gent s'està anant més, principalment, al tenis i al pàdel.
18: Monòver és d'aixòs pobles que s'expliquen millor a través de les coses quotidianes. Una copa de cantues o una recepta heretada dels avis o una partida de galotxes. Xicotets gestos que junts acaben contant la història d'un poble sencer.
19: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels, una veu convidada amb una mirada pròpia.
18: El pròxim 3 de juliol es compliran 20 anys de l'accident de Metro de València, una de les majors tragèdies de la història de la comunitat. Un succés que va causar 43 víctimes mortals i 47 persones ferides, però que també va deixar una profunda petjada en la memòria col·lectiva. Anys després, els il·lustradors valencians Cristina Duran i Miguel Ángel Ginerbou van transformar aquella història en El dia 3, una novel·la gràfica que posa el focus en les víctimes, en les seues famílies i en la lluita per la veritat i la justícia. Una obra que va commoure lectors de tot el país i que va ser reconeguda amb el Premi Nacional del Còmic. Avui conversem amb els seus autors per a recordar que la cultura també és una manera de conservar la memòria. Cristina, Miguel Ángel, bona vesprada.
24: Hola, bona vesprada.
25: Hola, bona vesprada.
18: El dia 3 és una obra que parla de memòria, de dolor i també de la necessitat de no oblidar. Què vos va aportar a contar aquesta història des del llenguatge del còmic?
25: Bueno, des del llenguatge del còmic, perquè és el que nosaltres utilitzem, no? I crec que el còmic és un gran medi per a poder transmetre idees, informació i sobretot per emocionar, no? Perquè a diferència del treball periodístic, que està molt bé perquè informa, el treball narratiu com el que fem nosaltres el que fa és emocionar.
24: I a més volíem fer com una història que recopilarà tota la història de la lluita social de l'Associació de Víctimes, no? Va ser curiós perquè varen començar a fer el llibre pensant, no, és un llibre de memòria per a contar la seva història, però quan encara no ho havíem acabat varen arxivar el cas una altra vegada. I es va convertir el treball que estaven fent una altra vegada en reivindicatiu i activista per a que obriren el judici de nou, que després es va obrir de nou, no?
18: Clar, perquè per a vosaltres, com era d'important com reflexar i sa lluita per la perseverança, de que la societat valenciana no ho oblidara, perquè es va publicar anys després?
24: No sé, jo crec que una de les coses més dures d'esta lluita va ser això, no? Va ser que es van sentir abandonades durant molts anys, no? I crec que era molt important, pues, acompanyar-les i això, no? Que no se oblide, no? El mateix que passa ara en la Dana, no? Que no se oblide tot el que ens estan fent, no? I per a que puguem aprendre un poquet, n'hi ha alguns que han après, altres que no han après, no? El bo que tenen els llibres també és que perduren. Vull dir que tu pots anar a una biblioteca si no te'l vols comprar i el pots llegir, no?
18: Han passat 20 anys de l'accident, quasi una dècada des de que es va publicar el llibre. Com creu que ha envellit el dia 3? Que aporta avui a un lector que no estava tan al dia?
24: Jo crec, bueno, que ha ressuscitat.
25: Per una part, el tema de tractar la memòria sempre està bé, no? I sempre està bé tornar a posar damunt de la taula quin tipus de persones n'hi ha darrere de l'administració quan passa una cosa d'estes, no? I si n'hi havia cap dubte, després de la Dana hem vist que el modus operandi de l'administració és exactament el mateix que varen fer amb el dia 3, no? Despreciar les víctimes, mentir tot el rato, ignorar, mentir... I ese és el modus operandi. Aleshores, és un llibre que ha tornat a recuperar tota la força perquè està passant exactament el mateix. De fet, ara van estrenar un documental de Beatriz Garrote i Rosa. Fent un parlant entre elles i dient això, que estem tornant a viure exactament el mateix, no?
18: Per a que els oients ho sàpiguen, sou afectats per la Dana, vareu viure les vostres conseqüències perquè teniu el vostre estudi a Benetússer. No sé si després d'haver convertit en novel·la gràfica el que va passar amb l'accident del metro, si esteu plantejant-vos abordar les conseqüències de la Dana.
24: Sí, estem...
25: Sí, després de 10 versions del guió.
24: Sí, no, ara ja estic dibuixant, sí. Sí, perquè hem tingut que retallar perquè dava per a una enciclopèdia de 10 tomos, no? Perquè, i encara així, només en l'experiència personal i la de dues persones així molt properes, això hem tingut que retallar moltíssim perquè és que n'hi ha moltíssimes coses que contar, no? I en principi, si tot va bé, es publicarà per a octubre del 2027, per al tercer aniversari de la Dana.
25: I a més, hem rebut una ajuda de les ajudes de l'Estat, del Ministeri
24: de Cultura,
25: i té una data d'entrega.
24: I sí, entonces...
18: Que no queda altra, encara que n'hi hagi molts tomos.
24: No, però això està molt bé, perquè per fi n'hi ha ajudes per al còmic, igual que n'hi ha per al cinema i la literatura, i bé, i ens han donat una, entonces anem a aprofitar este any a treballar moltíssim, perquè això seran unes 300 pàgines, o sea que me queda un poquet per dibuixar.
18: No és poc, eh?
25: No és poc.
18: Doncs amb aquest missatge ho anem a deixar. Cristina Duran i Miguel Ángel Chiner, il·lustradors i autors del llibre del dia 3. Moltíssimes gràcies per vindre als nostres estudis i gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
24: Pues nada, moltes gràcies. Nosaltres agraïm molt que n'hi hagi una ràdio pública. Jo estic molt enganxada i sou fan de Radio 5, que, o sigui, que estem ahí.
18: Moltes gràcies.
0: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora, des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes. València.
2: Obrim les portes a les paraules que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
18: Estos dies moltes ciutats s'omplin de color, reivindicació i celebració. Una cita que va més enllà de la festa i que recorda la importància dels nostres drets i de la diversitat. La nostra Imma ens acostarà un poc més a aquesta jornada tan significativa. Imma, bon dia, vesprada.
3: Bon dia de vesprada, Yolanda. L'orgull és una paraula amb significats quasi oposats. Per una banda, és excés d'estima pròpia, que fa que algú es considere superior als altres. Ser una persona orgullosa. Però té també un valor positiu, el sentiment de satisfacció per coses pròpies a les quals s'atribueix mèrit, l'orgull d'un treball ben fet. I encara, els últims anys, ha adquirit el valor que celebrem avui, el sentiment d'autoafirmació expressat per les persones o els col·lectius socialment marginats que reivindiquen la seva pròpia condició. l'orgull gay. El portal terminològic valencià arreplega la sigla LGTBI, una sigla usada per a referir-se col·lectivament a les persones lesbianes, gais, transgènere, bisexuals i intersexuals. I encara arreplega també un parell de termes més íntimament relacionats, la LGTBI-fòbia, l'aversió al col·lectiu integrat per aquestes persones, i, en casos, provoca la migració LGTBI o el sexili, l'obligació que sent una persona del col·lectiu LGTBI d'anar-se'n a un altre lloc de residència per a poder viure d'una manera lliure i oberta la pròpia orientació sexual o identitat de gènere. El Diccionari Normatiu Valencià inclou també la locució eixir de l'armari, és a dir, revelar una persona LGTBI la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere. Acabaré amb el poema Testament, del poeta Gaspar Jaén. Jo no demane l'absolució dels teus pecats, ni vull que em dones cap d'aquelles benediccions que guardes per als fills submisos i covards. Jo declare el meu dret a la llum i a la vida, a la bellesa dels cossos que s'estimen, en la foscor d'una cambra o al mig de la plaça, sense amagar el desig, sense demanar perdó. Que sàpiguen tots aquells que vindran darrere que van viure lliures en un temps de por, que van fer de l'amor el nostre únic escut i de la dignitat la nostra trinxera. No hi ha pecat en el bes que naix de la veritat, ni vergonya en el nom que triem per a ser feliços. Deixe el meu orgull com a herència als carrers. Que l'amor guanyi sempre.
19: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
18: Seguim parlant de l'orgull en esta ocasió amb el nostre Josep Vicent Fregina. Bon dia, vesprada, Josep.
4: Bon dia per la vesprada. Avui, dia de l'orgull, no podíem deixar de celebrar-lo. I quina millor manera que fer-ho en cançons.

0: Es Tendresa Insumisa del Diluvi, un himne al amor lliure i desobedient, el vídeo del qual reivindicava explícitament les lluites del col·lectiu LGTBI i l'alliberament sexual. La música popular ha estat un instrument important en aquestes lluites. Moltes cançons han ajudat a donar veu a experiències que durant dècades havien estat invisibilitzades. Han parlat obertament de l'amor i del desig sense les limitacions dels models tradicionals i han contribuït a normalitzar la diversitat afectiva i sexual. Molt sovint, les cançons han arribat allà on no arribaven els discursos polítics o els debats socials, convertint-se en espais de refugi, representació, identificació i llibertat per a moltes persones. La música en la nostra llengua ja fa molt de temps que van abandonar eufemismes i prevencions i expressa obertament sentiments i desitjos que no fa tant de temps havien d'amagar-se davall el vel de la metàfora. Vegeu, si no, en quina convicció i en quin orgull interpreten els germans Jonathan i Christian Penalba esta fabulosa malagueta.
1: Tienes todo de los quereres.
2: Aquesta malagueña, que per cert és una de les meves preferides, ho deixem. Això sí, abans rebeu una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.